Benvingut, sus CFM Montalba per l'emissió en cita, cupo cap emissió d'actualitat e cultura a los soy placunten de vos trobaiuei per vos parlar de mantunes causos que son sortido recentemente d'una cultura occitana, per exemple, un curtmetratge que es disponible sus Octele, que se sono la melodia de las Zubelios, donc vos parlarai d'aquel curtmetratge, e après vos parlarai d'un subjectes que existís en caro, mas que desapareix bereu un poquito, que son las Beliados. E las Beliados es quicón que se fa din tutti los países del mundo, e din tutta la lengua, mas tabe, ebe, en lengua nostro, en cita. E en fin de missiu, ebe parlarem de las actualitats del cantu, e anam comença en musico, como de costume, e anam escuta una canzu de Moussuté, e le Jubens, Lugot de la Naïs.